0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. La dificultat d'accés a l'habitatge és un dels principals factors que perpetua la violència masclista. És una de les principals conclusions de la memòria anual del Servei Municipal d'Acollida de l'Ajuntament de Palma. L'any passat va créixer un 5% el nombre de dones i infants acollits, un total de 329. La majoria convivia amb el seu agressor i en un 72% dels casos varen ser acollits amb caràcter d'urgència. Ho explica Toni Colom, tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament.
2: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: Avui és divendres 25 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Continua el degoteig de pasteres.
3: A primera hora del dematí, 21 persones han estat interceptades per la Guàrdia Civil després d'haver tocat terra a la zona del Pilar de la Mola. De matinada, una altra embarcació ha estat rescatada 6 milles al sud de l'illa amb 18 persones a bord. En el que duim de setmana han arribat a l'arxipèlag per la ruta algeriana 445 persones.
1: Ha aprovat el projecte de llei de reforma de la llei agrària.
3: Ho ha anunciat fa uns minuts la presidenta Marga Proens en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que avui s'ha celebrat a Menorca. La regulació de les agroestades és un dels canvis principals. Escolta, Marga Proens.
4: Aquestes agroestades no poden implicar en cap cas consum de territori, perquè s'han de fer sí o sí a una construcció ja existent a l'explotació. I només se poden fer a explotacions agràries preferents inscrites com a tal des de fa més de 4 anys.
1: Els hotelers de Mallorca satisfets.
3: Amb les dades d'ocupació de la temporada alta, detecten estades més curtes però ho desvinculen de l'augment de preu de les habitacions. Asseguren que els turistes estan canviant la manera de viatjar. Ara fan més escapades, però més curtes. María José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
5: Hay satisfacción por cómo se está desarrollando la temporada, por la respuesta que están dando los mercados, pero también es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando.
1: I en els esports?
3: Luis García compta amb tots els laterals pel partit de diumenge contra l'Almeria. El tècnic vermell no podrà comptar, però, amb els internacionals Valgent, Bergström, Fernández i Kalumba. El Mallorca encararà el primer repte important de la temporada contra un altre dels teòrics favorits per l'ascens i que arriba a Palma a la quarta posició, només un punt dels vermells.
6: Y sin lugar a dudas va a ser un partido de máxima exigencia dentro de la categoría, que tenemos que ser muy fieles a lo nuestro, que tenemos que competir muy bien, que tenemos que dar extrema importancia a los detalles porque son rivales que tienen talento para poder penalizarte, pero tengo una grandísima confianza en el equipo. Hemos hecho una semana extraordinaria de entrenamientos, hay una mentalidad buenísima, el ambiente alrededor del equipo es sensacional.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Tant avui divendres com el cap de setmana continuarà el temps càlid i estable a les Illes Balears. Aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix de ponent que augmentarà a moderat a la illa de Menorca. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 28 graus a Mahó i a Formentera, 29 a Eivissa i 31 graus a Palma. Demà també tindrem sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 22 graus a Mahó, 21 a Formentera i 16 graus a Palma. És una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en punt de penal.
8: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Bon dia, 1:35 pràcticament d'aquest divendres 25 de setembre, en el que parlarem del Mallorca, del partit de diumenge contra l'Almeria. Fa uns minuts ha parlat precisament Luis García, el tècnic del conjunt vermell, també de l'Op d'Eivissa, que juga avui contra el Saragossa, el Palma Futsal, que té també partit de Lliga, i comença la temporada a Primera Federació de Bàsquet amb el derbi avui entre el Fibui i el Palmer. Vinga, tot d'una, començar. Començam saludant a la nostra companya Paula Bendito. Paula, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Xisco.
0: Que ha estat seguint la roda de premsa d'en Luis García, partit important, partit ja, podríem dir, d'un dels candidats també a l'ascens juntament amb el Mallorca. Diumenge a les 4:15 visita Son Moix l'Almeria.
1: Sí, un dels clars rivals per l'ascens, això ha dit Luis García. Ha coincidit que és un partit molt complicat. I
0: has vist el gol d'en Abdon Prats de l'any 2021. L'has vist.
1: No el podrà reeditar perquè Abdon serà baixa per aquest partit, però esperem que puguem veure un altre golaç en aquest partit.
0: Sí, que serveixi per 3 punts. Aquell gol que es va marcar Abdon Prats en el minut 91 al Juegos del Mediterráneo, quan, jo ja no me'n recordava, he hagut de mirar.
1: Sí, quan a mi perquè m'ha sortir per xarxes socials.
0: Quan tots dos eren líders de la categoria, compartien, i a més el Mallorca havia encaixat 3 gols en 16 jornades, que m'apareix una data espectacular. Però bé, anem per feina. Què és el que ens ha contat avui Luis García?
1: Luis García, això, deia que és un rival molt complicat, però està molt content amb el rendiment de l'equip, el que ha mostrat els entrenaments, i deia també que hi ha molt bon ambient en aquest equip. L'escoltam.
2: Y sin lugar a dudas va a ser un partido de máxima exigencia dentro de la categoría, que tenemos que ser muy fieles a lo nuestro, que tenemos que competir muy bien, que tenemos que dar extrema importancia a los detalles porque son rivales que tienen talento para poder penalizarte, pero tengo una grandísima confianza en el equipo. Hemos hecho una semana extraordinaria de entrenamientos, hay una mentalidad buenísima, el ambiente alrededor del equipo es sensacional.
1: L'Almeria arriba després de guanyar els 3 darrers partits, va perdre els 2 primers. Té, a més, un entrenador que és un històric, entrenador de primera divisió.
0: I va sonar també pel Mallorca en alguns moments, en García Pimienta, en Xavier García Pimienta.
1: Mm-hmm. Té, a més, 2 dels jugadors més valuosos de la categoria, i això és un duel entre 2 equips històrics.
2: Han invertido en algunos jugadores muy, muy importantes de la categoría y han invertido en un entrenador de máximo nivel, un entrenador de primera división. Con lo cual, eso indica una vez más la dificultad de la categoría, el poder económico de la Almería y todo lo que lo ha intentado para volver. Con lo cual, va a ser un partido muy bonito de 2 equipos con una identidad muy clara y 2 equipos que van a tratar de ganar el partido y ojalá se nos queden los 3 puntos en casa, que es lo que vamos a buscar.
1: I també li han demanat a Luis García sobre el joc de l'equip. No, els resultats hi són, perquè ha guanyat els 2 darrers partits, sobretot dos són morts, encara
0: sí,
1: no ha
0: perdut.
1: Sí, però
0: aquella forma de guanyar Zubieta contra la Real no va convèncer massa, sobretot la primera meitat, però bé, jo ja t'he dit que firm guanyar sempre així, jugant entre cometes malament.
1: Sí, exacte. Ell ha dit que entén aquestes crítiques, però que això els fa ser millors, que es entén que els aficionats siguin exigents i així ells també poden ser exigents amb el joc.
0: No se relaxen.
2: Y entendemos esa exigencia de manera normal y natural, pero vuelvo también a lo que os he dicho antes. Hay que valorar también lo que se consigue, pero la mejora está ahí. Lo sabemos y queremos ir a por ella y ojalá el domingo demos un paso adelante en todo eso que hablamos sin descuidar lo que hacemos bien, que también tenemos que mejorar. Defendemos muy bien, pero tenemos que defender todavía mejor.
0: Recordem, Paula, que ara li ve al Mallorca un calendari molt complicat. Bé, tots els rivals, sempre s'ha de jugar amb tots els rivals i tots els rivals són difícils, això és cert, però bé, és que un mira un poquet dels pròxims 5 partits. Clar, diumenge a les 4:15 l'Almeria. Després, el diumenge següent, visita el Girona. El següent partit de Son Moix és Las Palmas i fa 2 desplaçaments consecutius a Eibar i a Leganés. És que tots són equips de la part alta i ara són... Bé, ja ens estem ficant a la jornada 7, ara és on hem de començar a veure un poc si el Mallorca està capacitat, evidentment, per lluitar per aquest ascens a primera divisió. La setmana passada deien que sí, signàvem 9 punts. De
1: 9 punts de 15.
0: Jo els assignen sang ara mateix.
1: Sí, no, clarament, mirant aquest calendari tan complicat, seria increïble. A més, comptant també que els altres equips, això a segona divisió, també poden perdre,
0: sí,
1: que no
0: deixaran,
1: hi ha cap equip que domini que pot passar, però...
0: De moment.
1: a pastes pel Mallorca, no? Entenc.
0: Evidentment. Anem a escoltar si t'apareix també un poc precisament en García Pimienta, que parlava d'aquesta manera del rival de diumenge del Mallorca.
3: El domingo es un partido chulo, contra un recién descendido, un equipazo, una plantilla muy buena, que tiene también un excelente entrenador y que saben perfectamente lo que quieren hacer, que van claramente en línea ascendente y que, bueno, ya tienen incluso un punto más que nosotros. Ojalá pase las cosas que nosotros queremos, pero también cuando te enfrentas a un rival con ese potencial, pues hay momentos en el que pasará lo que ellos quieren y ahí tenemos que ser fuertes y si nos toca defender juntitos, pues lo tenemos que hacer, ¿no?
0: I no ho han comentat, Paula, però en Luis García ha posat una mica de tranquil·litat pel que fa als laterals, perquè ha dit que en principi tots estan disponibles.
1: Tots estan disponibles. Alberto Moreno sí que ha dit que no, encara no té minuts de competició i han de veure com comença a disputar partits.
0: Jo crec que potser si algun d'aquests partits està més o manco resolt en un sentit o en un altre, un 2-0, 3-0,
1: sí,
0: potser pot començar a tenir. Si no, potser pareix que sigui un poc més complicat, però tard o d'hora haurà de començar a tenir presència.
1: Sí, perquè a més és com un dels grans fitxatges, sí, per aquesta temporada, sí, i hauria de començar a entrar i a portar. I després de Toni Lato, que el dia d'entrenaments, el dia de l'entrenament a porta oberta per als mitjans no hi va ser, ha dit que ell està bé, el que passa és que tenia un tema personal que per això no va entrenar, però que en principi tots els laterals estan disponibles i continuen les baixes que ja sabíem, Abdon, Justin Kalumba, Jan Salas i també Luna.
0: I a més els quatre internacionals, en Valiant, en Bergstrom, en Dani Luna... I el quart que me deixa, en Guille Fernández. Veurem, sobretot, la baixa d'en Valiant. Vinga, ara parlam de l'EU d'Eivissa. Perquè a primera federació, avui hi ha un partit també molt guapo, aquest 1 d'Eivissa-Real Saragossa, un partit que es disputarà a les 9 i quart del vespre, i bé, l'EU d'Eivissa compta els seus partits per victòries a Can Misses i els seus partits a fora per derrotes. Avui ve d'un dels equips clarament favorits, un històric com el Saragossa, campió de Recopa, campió de Copes. Anem a veure el que pot donar d'ací el partit pel conjunt de Raúl Llona, que parlava així.
4: Y es indudable que tiene individualidades que en un momento dado pues pueden ser determinantes. Vamos a estar en un partido donde vamos a enfrentarnos dos plantillas pues muy, muy competitivas, con muchísimos argumentos para poder ganar partidos, y esperemos que nosotros pues seamos capaces de hacer valer nuestras características y de imponernos, ¿no?
0: No sé si a tu t'agrada molt viatjar amb vaixell, Paula, t'agrada?
1: Jo m'amareig bastant. M'he de prendre una biodramina, però sí, m'agrada anar.
0: Idò, te convida que no facis aquest viatge que han fet 7 aficionats del Saragossa que s'han anat en un vaixell, no tenen un iogurt, però bueno, una xanxa, per dir-ho qualque manera, des de Dénia fins a Eivissa. Escoltam un poc part de la seva travessia. Això, estaven viatjant aquests aficionats de la penya Manuel Torres. L'afició de Saragossa és una afició que se mou moltíssim per tot Espanya i és igual la categoria. I mira, un clar exemple, aquests aficionats des de Dénia, bé, primer en bus, evidentment, o en cotxe, el que sigui, fins a Dénia, de Saragossa a Dénia, i després en Dénia, desplaçament en vaixell, entre cometes, fins a...
1: Un veler, no?
0: Sí, un veler, fins a Eivissa.
1: Sí, és que jo t'he de dir que per anar a veure la final de la Copa del Rei a Sevilla vaig anar amb vaixell i després vaig agafar cotxe, que tu segurament crec que recordar que hi vas anar amb avió, però d'altres,
0: sí,
1: varen fer expedició
0: anar,
1: completa.
0: Sí, però és una final de Copa, no és un partit de...
1: De primera federació.
0: No poden comparar, evidentment, són categories diferents, però bé, té molt, molt de mèrit. 1:44. I anem ara a parlar de primera divisió, en aquest cas de futbol sala, perquè avui a les 8, per mi, del vespre juga el Palma Futsal i visita Tudela, tercera jornada de Lliga, Paula.
1: Sí, l'equip gallec encara no ha puntuat en aquesta jornada i...
0: Navarra.
1: Navarrés, perdoneu, oients.
0: Estem avui un poc tots.
1: Navarrés de Tudela, clar. No ha puntuat encara en aquest començament de Lliga i el Palma Futsal aniria a cercar, bueno, aquí ja som molts, la seva tercera victòria consecutiva.
0: Vinga, escolta'm en Badillo.
5: Habla muy bien de ellos, cómo compiten, ¿no? Ese gen competitivo que no lo han perdido. Dos partidos con todas estas adversidades donde han sido inferiores a su rival, tanto a Jaén como a Valdepeña, pero han competido, se han mantenido en el partido y han tenido opción hasta el final, por lo cual es la demostración de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Un equipo que tiene todavía ese gen, ese espíritu competitivo y que nosotros nos tenemos que tomar el partido con bastante seriedad para sacarlo adelante.
0: Com deia Antonio Badío, el Magna Xota, que per cert se jugarà el partit a les 7:30 a Tudela amb el Magna Xota, com deia, un equip que encara no ha puntuat però que està competint força bé amb les dues jornades anteriors. Escoltant també un futbolista Machado.
6: Necesitamos enfoque máximo y salir en la pista con toda la gana posible para hacer lo nuestro bien, y estando nosotros bien creo que no vendrá los tres puntos. Sobre todo Xota ha cambiado un poco el equipo. Yo lo vi en los partidos, está compitiendo muy bien. Entonces, como he dicho antes, los partidos fuera de casa a veces te presentan una, piensas una cosa y te presentan otra.
0: Això en futbol sala, i ara hem de parlar també de bàsquet. Perquè avui comença la temporada, la primera a FEB, i ho farà en tres equips balears, el Fibui, el Palmer i l'Estia Menorca. En uns minuts parlarem de l'Estia, ara ho feim d'aquest derbi. Avui, a partir de les 8 del vespre, al Palau d'Esports de Somos, entre el Fibui i el Palmer. Es reedita la darrera jornada de la fase regular de l'any passat. Te'n recordaràs, Paula, aquella jornada que tots dos equips se jugaven la permanència.
1: Sí.
0: Òbviament, un havia de perdre, l'altre havia de guanyar, però se van beneficiar tots dos de la derrota d'un altre equip. Ara no recordo si...
1: Del Cartagena.
0: Del Cartagena, efectivament, gràcies. I se van salvar tots dos. Escoltam l'entrenador del Fibui, Àlex Formento, i el jugador del Palmer, Kevin Torres.
7: Al ser un previ a jugar la primera jornada, que els equips no acaben de fer les coses que volen fer, tots els equips tenien baixes... Et diria que sobretot amb la intencionalitat dels dos equips, que volem jugar a un ritme alt, volem jugar un joc agressiu, molt físic, en això sí que espero un partit similar.
8: Entonces esperamos un partido mucho más difícil, mucho más competido, y que hay que estar preparado para empezar bien la temporada.
9: Y bien, yo creo que venimos bien preparados y estamos listos para empezar la liga.
0: Partit guapo, Paula, el que ens espera avui també és el Moix.
1: Sí, recordem que aquell darrer partit de la temporada passada el va guanyar el Fibui. Se van enfrontar fa res de la pretemporada, tots dos, el va guanyar el Palmer.
0: Sí.
1: I ara veurem què passa avui vespre. Tots dos equips completament renovats, nou entrenadors, el Palmer 11 fitxatges, el Fibui 6. Equips nous, no res a veure, quasi, amb aquells dos equips que se van enfrontar a finals de la temporada passada.
0: I de veure. Gràcies, Paula.
1: Gràcies, Cisco.
0: Això serà avui. Demà a les 7, el bàsquet Menorca inicia la temporada visitant la pista del Cantàbria, i volem saludar en el tècnic del conjunt illenc, en Javier Zamora. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Bé,
10: què tal?
0: Molt bé. Supos que ja han ganes que comenci la temporada, després d'una pretemporada, per dir-lo així, al millor una mica típica, en dificultats, però bé, demà, dissabte, a partir de les 7, comença ja la temporada visitant la pista de Cantàbria. Supos que ja hi ha ganes, no?
10: Sí, con muchísimas ganas. La verdad es que, como bien dices, ha sido una pretemporada que nos ha servido para crecer desde la adversidad. Nos han pasado un montón de pequeños percances, pero bueno, como a todos en esta época, muy, muy intensa y de mucho trabajo, con alguna ausencia, pero con muchas ganas de empezar.
0: Bé, en tot cas, per exemple, una de les principals novetats és aquesta incorporació per dos mesos del colombià Hansel Atencia, que, com dèiem, en aquestes 8 setmanes solucionarà, no?, una mica els problemes que estàu tenint per acabar d'incorporar alguns dels vostres jugadors.
10: Sí, hemos tenido, como hablábamos, ¿no?, la problemática con el visado de Jerónimo Rubio, también el condicionante de que AJ Slaughter pues se va a incorporar al equipo cuando acabe su periplo en México, un poco en la fórmula que hicimos el año pasado con Víctor Arteaga y Fernando Zurbriggen, y eso ha hecho que, bueno, tuviésemos que ir al mercado y hemos incorporado a Hansel, que estoy convencido que con su experiencia se adaptará muy rápido y podrá sumar desde el primer día.
0: Bé, en tot cas, Javier, quan tingueu ja tots els efectius, per dir-ho de qualsevol manera, tots els jugadors ja plenament disponibles, bueno, que t'apareix en principi la configuració de la plantilla, moltes novetats respecte de l'any passat també.
10: Sí, ya el año pasado tuvimos que reinventarnos, ¿no? Con 7-8 jugadores. Todos los años pues nos toca, habla bien, ¿no? Del proyecto, el que los jugadores sepan que venir a Menorca pues les revaloriza. Y bueno, hemos intentado mantener un poco la misma esencia, tratar de, sobre todo, darle mucha importancia al tema personal. Hemos, creo que, hecho un gran grupo. Vamos a ser una gran familia otra vez y, bueno, ir creciendo semana a semana. Somos un equipo muy joven y a medida que se vayan incorporando los que faltan y vayan pasando las jornadas, creo que iremos siendo cada vez más competitivos. Estoy muy contento con el grupo que hemos confeccionado.
0: En tot cas, Javier, l'any passat vareu fer una temporada sensacional. Entenc que és difícil igualar els registres de l'any passat. No record si vareu acabar en 14 victòries, però en tot cas m'imagino que vos agradaria com a mínim intentar repetir els resultats de l'any passat.
10: Sí, bueno, hicimos... no sé si fueron... 16 o 17, sí. Puede ser. Sí, récord histórico de victorias en primera FEB de nuestra corta pero intensa trayectoria en primera y, bueno, primera vez en playoff después de 11 años en la isla sin un playoff de ascenso a CB, muy contentos y muy satisfechos, pero con los pies en el suelo, sabiendo que bueno, que fue un hito, una gesta producto de muchos factores y de mucho trabajo de muchas personas que hay detrás del proyecto, que el objetivo principal es seguir enganchados a esta liga que cada año es más competitiva y poder afianzar al básquet Menorca en la categoría y a partir de ahí pues a soñar fuerte y si podemos repetir esa gesta y ese playoff, ¿por qué no, no?
0: De 7 victòries al final, Javier, de 7 victòries i 15 derrotes, és a dir, encara un triomf més. Idò, Javier Zamora, tècnic del bàsquet Menorca, moltes gràcies per haver-te's la telefonada de Ràdio Nacional i com està dient també tots els equips balears de la categoria, molt bona sort i que vagi molt bé aquesta temporada.
10: Sort i ventura, moltes gràcies.
0: I recta final de Punt de Penal per parlar de ciclisme. Aquest cap de setmana estarem ben pendents de les proves en ruta del Mundial del Canadà. Demà, en la presència de Namavi García, bronze l'any passat, diumenge amb el campió de la Vuelta, Enric Mas. Saludam a Antoni Bausà, que és el president de la Federació Balear de Ciclisme. Molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: Estem a les portes d'un cap de setmana pel món del ciclisme, que sempre és molt, molt guapo de veure, però és que tenim, a més, dos representants, en aquest cas, de les Illes Balears, mallorquins, i un d'ells, en aquest cas, Namavi García. Hem de recordar que ve d'haver aconseguit la medalla de bronze fa pràcticament un any a Ruanda, és a dir, possibilitats, m'imagino, que en té.
11: Sí, el més important per la Federació de Ciclisme de les Illes Balears és que tenir dos corredors en el Mundial seleccionats per la selecció espanyola, no? I, a més, favoritos i en certes possibilitats d'aconseguir medalles. A partir d'aquí, com tu deies, Namavi arriba amb moltes garanties, perquè l'any passat ja ho va demostrar en el Mundial de Ruanda. I, bueno, el que passa que el Mundial és una carrera especial, han recorreguts molt resistents i és una carrera de desgaste. En principi, si Namavi aconsegueix estar ben col·locada i estar atenta i no li succeeix res de nou, en principi toca tenir possibilitats, almenys jo els hi donc, no? Però han de saber que no és una carrera fàcil.
0: Toni, Namavi poden considerar que sigui la líder de la selecció? Ho dic perquè hi ha una altra ciclista espanyola, Ana Paula Blasi, que també ve espitjant molt fort i que supos que també pot tenir certes opcions d'aconseguir també un bon resultat.
11: Sí, jo crec que entre les dues són les que encapçalen el liderazgo de la prova a l'equip espanyol, no? També no hem d'oblidar que na Paula és molt més jove, ve espitjant fort.
0: Clar, és que Namavi té ja quasi 42 anys. Sí, clar, i això anava a dir. Namavi té 42 anys, però cada any és aquí picant pedra, que pareix que sempre és el darrer any, però sempre signa un mes i pràcticament cada any millora l'anterior, podríem dir.
11: Sí, sí, sí. La veritat que passen els anys i Namavi encara mos continua donant alegries en el ciclisme balear, no? Sí que és vera que bueno, arribarà un moment que les jovenetes, pues, cada pic és més difícil competir amb elles, no? Però en principi, no ho sé, aquesta és una carrera... Ella és una corredora que és de resistència, també, no? I aquests circuits així llargs i de resistir, de sofrir, li van més o menys bé, no? Després, com he dit antes, una carrera tan llarga, en 2.500 metres de desnivell i 180 quilòmetres, durant aquesta carrera pot passar de tot, no? Basta un moment de despiste, te fuja en un grupet, no sé, és una carrera per fer feina també amb equip i està molt vigilant de les possibles escapades, etc, etc. I llavors, si Namavi aconsegueix estar ben situada i arriben al final, pues, ella té opcions, o sigui, que jo crec que arriba en garanties de fer-nos disfrutar un any més.
0: Això serà, Toni, demà dissabte, i diumenge serà la prova masculina amb Enric Mas, que ve de guanyar la Vuelta, que, home, en principi, el millor, Enric Mas no pareix que hagi de ser un dels clars favorits en una prova com aquestes, però no sé fins a quin punt el moment de confiança que està tenint després de guanyar un títol que perseguia d'una manera evident els darrers anys, no sé fins a quin punt això li pot ajudar, i també, bé, un poc del que comentaven també en el cas de Namavi, el paper d'en Enric dins la selecció, tenint en compte que també hi ha altres homes, per exemple, en el cap, sobretot en Juan Ayuso, que també estan criats, si l'equip espanyol treballa bé, que això altres anys no ha estat el punt fort en altres edicions, també pot tenir opcions.
11: Sí, el que està clar que en Enric arriba a un moment especial després de guanyar la Volta a Espanya. Jo crec que això li dona confiança. Però, clar, tornem a dir, és un Mundial i un Mundial és una altra història. Són 273 quilòmetres que han de fer, 3.800 metres de desnivell, moltíssimes voltes en el circuit. I, clar, és una carrera per corredors resistents i hi ha molt de favoritos aquí, perquè no mos podem oblidar que una vegada que desapareix en Pogacar de l'escenari...
0: Nevenepoel, no? Entre altres...
11: Clar, s'obren unes possibilitats per tothom enormes, no? Perquè, clar, en Pogacar no mos oblidem que havia guanyat els dos darrers mundials. I ara que no és, pues, és una carrera que s'obri molt més, saps? I jo què sé, en Van Der Poel, en Remco Evenepoel, en Van Aert, Del Toro, en mateix Ayuso, Pidcock... O sigui, hi ha molts de candidats, no? Jo crec, sincerament, que en Enric també té possibilitats, jo els hi donc, està en un gran moment, ben confiança, després de la volta, però sí que és vera que crec que el circuit, a pesar que és llarguíssim i són molts de quilòmetres, li falta una mica de duresa, qualque rampa un poquet més llarga i més pronunciada, per les característiques d'en Enric, no? Jo crec que és més a lo millor un circuit per corredors tipus Van Der Poel, Van Aert, Renko, no sé, pensa, però, bueno, pot passar de tot, una carrera tan llarga i un Mundial és el que dèiem un pot de Namavi. Espanya té un gran equip, té dos líders, que ho ha dit el seleccionador, com són Ayuso i Enric, i, bueno, la carrera mos situarà, no? A veure, mem, és que... Però, bueno, com a federació, com a ciclisme balear i com a president de la federació, esperançat tant en Enric com en Namavi. I, bueno, per què no? Han de somiar, no?
0: Tant de bo, així sigui. Toni Bausà, president de la Federació Balear de Ciclisme. Anem a veure aquest cap de setmana com se li dona a les dos ciclistes de les CIES i que vagi molt bé. Gràcies per haver la telefonada de Ràdio Nacional.
11: Molt bé, gràcies a vosaltres. Un saludo.
0: Jo estarem ben atents a Mavi Garcia demà i en Enric Mas diumenge, els dos ciclistes de les Balears que participaran en el Mundial del Canadà, el Mundial de Montreal, que s'està disputant durant tota aquesta setmana. Nosaltres posem aquí el punt i final al programa d'avui de Punt de Fuga. A les 2:10 torna el Ràdio Diari Migdia amb tota l'actualitat. Gràcies.

0: són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: Avui és divendres 25 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Aina Escandell. Continua el degoteig de Pasteres.
2: A primera hora del dematí, 21 persones han estat interceptades per la Guàrdia Civil després d'haver tocat terra a la zona del Pilat de la Mola. De matinada, una altra embarcació ha estat rescatada 6 milles al sud de l'illa amb 18 persones a bord. En el que duim de setmana han arribat a l'arxipèlag per la ruta algeriana 445 persones.
1: Ha aprovat el projecte de llei de reforma de la llei agrària.
2: Ho ha anunciat fa uns minuts la presidenta Marga Proens en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que avui s'ha celebrat a Menorca. La regulació de les agroestades és un dels canvis principals.
1: I en els esports?
2: Luis García compta amb tots els laterals pel partit de diumenge contra l'Almeria. El tècnic vermell no podrà comptar, però, amb els internacionals Valgen, Bergström, Guille Fernández i Kalumba. El Mallorca encararà el primer repte important de la temporada contra un altre dels teòrics favorits per l'ascens i que arriba a Palma a la quarta posició, només un punt dels vermells.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agències Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Tant avui divendres com el cap de setmana continuarà el temps càlid i estable a les Illes Balears. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent flux de ponent que augmentarà a moderat a la illa de Menorca. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 28 graus a Mahó i a Formentera, 29 a Eivissa i 31 graus a Palma. Demà també tindrem sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 22 graus a Mahó, 21 a Formentera i 16 graus a Palma. És una informació d'EMET.
1: Ho dèiem en portada, la dificultat d'accés a l'habitatge és un dels principals factors que perpetua la violència masclista. És una de les principals conclusions de la memòria anual del Servei Municipal d'Acollida de l'Ajuntament de Palma.
2: L'any passat va créixer un 5% del nombre de dones i infants acollits, un total de 329. El perfil majoritari és el d'una dona d'entre 18 i 44 anys, espanyola o llatinoamericana, sense feina, amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. En tots casos, no disposen de xarxa de suport. La majoria convivia amb el seu agressor i en un 72% dels casos varen ser acollides amb caràcter d'urgència. Ho explica Toni Colom, tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament.
0: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
2: 8 de cada 10 de les dones que han estat acollides patien violència psicològica i un 64% física. Però no només elles, també els seus fills. En el cas dels nins, un 82% ha patit violència psicològica i un 46% física. En un 78% dels casos han estat presents durant les agressions cap a les seves mares. De mitjana, les dones passen 5 mesos al servei d'acollida, un poc més en el cas que tinguin infants.
1: Avui també hem sabut que un centenar de treballadors de l'U2 podrà millorar les habilitats de detecció i de reforç de la seguretat de les víctimes de violència masclista davant telefonades d'emergència. Margarida Blanquer, bon dia.
4: Bon dia. L'IBEDON ha començat a impartir formació sobre violències masclistes al professional del Centre de Coordinació d'Emergències. Es tracta d'un curs que dotarà el personal de coneixements, habilitats i actituds que permetin una intervenció adequada en casos de violències masclistes. Ho explica la directora de l'IBEDON, Cati Salom.
5: Totes aquestes habilitats, no, que hem de tenir a l'hora de donar resposta i atendre a les dones víctimes, com és l'escolta activa i aquesta empatia, no, saber posar-se i conèixer tots aquests cicles de violència en els quals, quan una dona mos crida, pues, se poden trobar. No?
1: Continua l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Avui, delegació de govern ha notificat dues més a Formentera.
2: A primera hora del dematí, 21 persones han estat interceptades per la Guàrdia Civil després d'haver tocat terra a la zona del Pilat de la Mola. De matinada, una altra embarcació ha estat rescatada 6 milles al sud de l'illa amb 18 persones a bord. En el que duim de setmana han arribat a l'arxipèlag per la ruta algeriana 445 persones.
1: Precisament a Formentera.